0: Radio Piratona. Son as 12.
1: Adeu, Andreu. Tòcul 2. Fins demà, bacallà. Adeu-siau.
2: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
3: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.

0: Adeu, Andreu! Tòcul 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
1: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
2: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.